0: Si ho sentit, ja, una romarra.
1: I ara tot que m'han tot. Quina copipa i em ara tot. I xorro m'engatxa i gaire. I bet my